0: Ocasión Plus. Ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
1: Ven. En 13 arrancamos temporada. Con la tranquilidad de saber lo que esperas de nosotros. Nuestro compromiso innegociable con la información rigurosa y de calidad. Con el bien común y los que más nos necesitan. Nuestra pasión por contarte toda la actualidad del deporte con las mejores voces de la radio. Y el amor por el gran cine de nuestras vidas. 13. Estás en tu casa.
2: En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
3: Expósito.
4: La linterna. COPE Baleares.
3: Estar informado.
5: El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hace balance de legislatura coincidiendo con la Diada de Mallorca del 12 de septiembre. Galmés defiende la recuperación de esta fecha y destaca el programa de actividades organizado por el Consell para acercar la celebración a los mallorquines. Lo ha hecho en nuestros micrófonos de COPE.
6: A pesar de no ser festiu, han volgut organitzar un ventall de possibilitats, d'actes, de presentacions, en definitiva, de trobades entre mallorquins i mallorquines perquè aquest dia sigui un dia especial. A més, enguany coincideix en dissabte, perquè sí. Podria considerar que és un dia festiu per la immensa majoria de gent de la nostra terra. Per tant, durant dues setmanes la gent haurà pogut sortir en el carrer, tant a la part forana com a Palma, i participar de totes les activitats que amb molta il·lusió hem organitzat.
5: La movilidad es otro de los grandes asuntos de esta legislatura. El presidente del Consell destaca especialmente la regulación para controlar la entrada de vehículos a la isla.
6: Nosaltres vam dir que no ens tremolaria la mà, que compliríem en la paraula donada i que un dels principals problemes que hi ha és la mobilitat a Mallorca i que nosaltres volíem afrontar aquest repte posant el problema damunt la taula i sobretot donant solucions. Va ser un dia històric per Mallorca, vam aconseguir aprovar en el Parlament de les Illes Balears amb un ampli consens, amb una àmplia majoria, una proposició que havia estat aprovada aquí en el mes de juny i que ha estat gràcies a la feina feta de consens, de diàleg, de reunions amb els col·lectius, agents implicants, a tothom que se senti partícip o implicat amb aquest esta materia.
5: Galmés también reclama al Estado los fondos del convenio de carreteras y asegura que la falta de financiación está limitando algunas actuaciones.
6: Una vegada més, el Ministeri mos té abandonats, mos dona l'esquena i els dobbers que se van robar a tots els mallorquins l'anterior legislatura, perquè hem de recordar que aquests dobbers les teníem aquí en el Consell, aquests 350 milions d'euros no mos donen cap opció de poder-los recuperar. A Canari les han firmat un conveni de més de 1.000 milions d'euros i a nosaltres mos neguen 350 milions d'euros. Per tant, una injustícia, un menyspreu cap a tots els mallorquins i nosaltres des d'aquí continuem defensant allò que mos fa units però el que mos correspon a nosaltres com a poble.
5: En materia social, el presidente del Consell sitúa la atención a las personas mayores y a quienes tienen discapacidad entre las prioridades de su equipo de gobierno.
6: Jo crec que un dels objectius més importants d'aquesta legislatura és que hem posat les persones en el centre de la nostra acció política. I hem fet inversions importants, com pugui ser la reforma de la Bona Nova, la reforma del mòdul D de la llar dels ancians, hem volgut comprar la residència de les Germanetes de Palma, hem obert la residència Miquel Mir de Inca, estem duent a terme l'elaboració del projecte i posterior reforma de la residència de la Pobla, la residència Llull i el Fas, i també estem donant suport en els municipis a pagar les seves despeses en matèria de residència.
5: La inmigración es otro de los asuntos abordados. Galmés pone el foco especialmente en la situación de los menores no acompañados que están bajo tutela del Consell.
6: A dia d'avui tenim 465 menors no acompanyats amb atenció en el nostre sistema de protecció. Tenim una sobreocupació del 1000%, per tant estem totalment desbordats i des de fa dos anys i mig venim anunciant o advertint en el govern d'Espanya que aquesta situació no se pot mantenir així com va creixent, perquè no tenim ni més recursos econòmics, ni més recursos materials, ni espais, ni mitjans tècnics per poder fer front a aquesta allau d'immigrants irregulars.
5: El presidente del Consell asegura que el sistema está desbordado y reclama al gobierno central más recursos para poder atender a estos menores.
6: És una vergonya. És una vergonya la setmana passada que el president del govern, el senyor Sánchez, digués que els informes dels quals se feia referència durant els darrers 15 dies